Mon arrangeau de cabrette, per me fa tu, per me fa la luli la lulero.